del privat, si de ser-ne, quan tu cobres cap i el salari, ja tinc un pèdic de pràctica de cosa entre quan el dic a més, si de ser-ne, no ens en doniu cal i de l'equip de la cosa. Per dir-te, el que pot anar a dir-te, és que és un equip de pràctica i tòpic o tio, i ha dit que això que ha patit, això que ha mandat el primer, i que ens som sota un cop, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per dir-te, per d

0: aquest fet que s'ha entendit de gran, o per què s'ha passat aquí dins de gran actor, però havíem tocat el local de gent industrial per un gran rampat que també per mi vaig encontrar un gran actor ja va anunciar que per Dani Lloga un ostatge a mi un poble no està en aquest Sant Joel, a veure, un moment que vaig acabar aquí i ja ho sé, un campionat de passat pel que vaig dir que volia fer aquí i que ara s'ha de fer un visitar. Vaja, no, vaig estar, vaja, doncs, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un cop reposant més aquest carrer, però no seria el senyor que va a la Mari Farana, s'ha de ser amb la Mari Farana, i va ser que vol, i va ser que s'ha de ser, i va ser que s'ha de ser, va ser que s'ha de ser, s'ha de ser, i tu, com jo li toca, si està de ser, però, i tu, s'ha de ser, els està de ser, per fi, m'he dit que ho volia dir tan fita, que ja no cal dir que ja no cal dir que s'ha d'anar a fer-ho. S'ha de fer-ho a la pregunta, perquè no tan fàcil, però no tan xerra sí. I ja no tot s'ha de fer una cosa que ha de ser fet, i s'ha de fer-ho.
1: Sí.

doncs el Mercè cercà gestionari per pensar que s'ha xerrat tant. S'ha de pensar que s'ha de fer. Ara sembla que hi ha un gestionari, no hi ha una casa.

sentir-se una relació i dir-vos no li queda la meva amor al que ell és una agrícola de nostra passió a cada missa i m'ho ha estat per no tenir aquí a la meva agrícola a cada setmana que em van a saber que era que em van a la meva història o saber que era el pla que s'han pegat un seu per fer una dieta i a cada dieta i a cada dieta i a cada dieta Aku tak tahu, dia suri, dia berdiri, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia berlari, dia ber